Baseline rumble up.

Forth like a yo-yo.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser
1: amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

0: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's right.
1: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
2: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
1: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
0: Cap de setmana. Cap de setmana. Amb Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
3: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
3: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
2: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera. Són les 7.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
1: DJ Rufo te trae la mejor sesión de música máquina de los 90.
4: Los temazos de siempre.
1: Las mejores melodías.
5: Y muy buen rollo.
6: Y muy buen rollo.
2: Todos los sábados de 10 a 11 de la noche en Radio Obrera.
4: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
1: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
7: Sonido Remember.
2: El cap de setmana passa'l amb Ràdio Obrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies. Casa!

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera, no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

0: llegado tan...
1: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Lleó XIV va rebre ahir al vespre el primer bany de masses del seu viatge apostòlic a l'Estat en una trobada amb joves d'entre 14 i 20 anys a la plaça de Lima de Madrid. Més d'un mig milió de persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, l'han acompanyat en una vigília d'oració en què el pontífex ha animat els joves a ser generosos i a seguir el camí de l'Evangeli davant, ha assegurat, les pobreses materials i espirituals del nostre temps. Es preveu que diumenge encara assisteixi més gent a la missa i processó de Corpus Christi a la plaça de Cibeles. Recordem que el pontífex arribarà dimarts a Catalunya. Aquesta passada nit, la circulació de trens a les línies R4 i R7 de Rodalies ha quedat restablerta de manera alternativa per una de les vies a l'altura de Cerdanyola del Vallès, després de l'atropellament mortal que ahir al vespre havia obligat a interrompre el servei entre les estacions de Montcada i Reixac i Santa Maria i Sabadell Sud. La circulació de trens alta velocitat entre Girona i Barcelona, paral·lelament, també està interrompuda per l'avaria d'un tren ahir a l'altura de l'estació de la Sagrera. La incidència que afectava un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Per ara hi ha servei alternatiu per carretera. I repassem el temps en un matí de nou de molt de sol. Revisem aquestes temperatures que s'esperen per avui amb Marc Jauregüizar. Molt bon dia!
3: Molt bon dia. Iniciem aquesta darrera jornada de la setmana amb un ambient que es manté fresc a l'interior de Catalunya i unes nuvolades que sí que són una miqueta més espesses, sobretot a la Costa Daurada i també a les Terres de l'Ebre. Però el matí en conjunt serà molt assolellat amb el pas de molts núvols alts i prims. I a la tarda tornarem a tenir el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu. I avui tindrem ruixats localitzats i ben poqueta cosa concentrats a la zona de la Cerdanya, l'Alt Ripollès i també l'Alta Garrotxa. En canvi, a la resta, la tarda es presenta d'allò més assolellada. I tot plegat amb unes temperatures que es mantindran per sobre dels 31-32 graus al Pla de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre, amb un ambient que serà, si fa o no fa, molt semblant al d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
2: I parlem de manifestacions, ja que els sindicats de mestres preparen una gran manifestació a Barcelona el proper diumenge 14 de juny per exigir a la Generalitat un canvi en el model educatiu. També una altra manifestació que s'està gestant és la vaga general per l'habitatge del sindicat de llogateres. S'ha fet una macroenquesta i el 82% dels encastats estarien secundant aquesta vaga. Hi ha en cultura més de 200.000 persones han tornat al Primavera Sound en l'edició d'enguany. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8 i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. També aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató acollirà el concert d'estiu de fi de curs d'Amb Cor de Gospel. I com cada cap de setmana, diumenge, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
4: Abrera Informació. L'agenda.
5: Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs per devorar llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen, amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 12:45 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la Policia Local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. I durant tot el matí, de 10 a 2:45, a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de la les dones del Baix Llobregat amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donarsang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins de dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. També recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. En el marc de la Festa Major d'Abrera hi ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins les 9 del mateix dia es podran fer les inscripcions. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Siguis on siguis, Ràdio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioabrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Abrera, amb tu. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música. Ràdio Obrera. Que practico esport. Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte. Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu. Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.
1: Mami. Tu i jo tan elástico, nos conectamos fantástico.
2: Sabes lo que siento, vivamos el momento, échale mucha pasión.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: No pots viure sense Ràdio Abrera? Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
3: I si ho prefereixes,
2: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Jurado. Els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir dissabte a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst de 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. I aquesta passada nit la circulació de trens de les línies R4 i R7 de Rodalies ha quedat restablerta de manera alternativa per una de les vies a l'altura de Cerdanyola del Vallès, després de l'atropellament mortal que ahir al vespre havia obligat a interrompre el servei entre les estacions de Montcada i Reixac, Santa Maria i Sabadell Sud. La circulació de trens d'alta velocitat també està interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera entre Girona i Barcelona. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid. Per ara hi ha servei alternatiu per carretera. I el dia 10 de juny es va donar el tret de sortida a la 15a legislatura i als dos primers anys que han estat marcats per l'habitatge i la falta de pressupostos. Precisament, la cambra preveu aprovar aquests primers comptes del govern de Salvador Illa al juliol, després del període més llarg, sense nous comptes. Precisament, aquestes dos fites que ha marcat l'habitatge i la falta de pressupostos pot ser una de les grans manifestacions de vaga general que poden haver a Catalunya i que s'estan gestant. Després d'una macroenquesta del sindicat de llogateres, un 82% dels encastats secundarien aquesta vaga per abaixar els lloguers. I l'altra vaga que s'està plantejant és la del sindicat de mestres, que prepararan una gran manifestació a Barcelona el proper diumenge 14 de juny per exigir un canvi a la Generalitat en el model educatiu. Precisament, també parlem de la visita del papa Lleó XIV, que aquests dies està a Madrid i l'han acompanyat més de 500.000 persones en el primer bany de massa, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. Es preveu que avui encara assisteixi més gent a la missa i processó de Corpus Christi a la plaça de Fibeles. En cultura, més de 200.000 persones han tornat al Primavera Sound en l'edició d'enguany. The XX i Gorillaz aquesta nit passada han ofert dos concerts enèrgics i massius en la tercera de les jornades principals del festival al Parc del Fòrum. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana, realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 7 de juny, arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8 i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. També aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató acollirà el concert d'estiu de fi de curs d'Amb Cor de Gospel. I com cada cap de setmana, diumenge, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs Super Devora Llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 11:45 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la policia local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. i durant tot el matí, de 10 a 2 quarts de 2, a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donasang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i a la Biblioteca Josep Rocaibrós a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins de dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. També recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. En el marc de la Festa Major d'Abrera hi ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins les 9 del mateix dia es podran fer les inscripcions. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
4: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
3: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
4: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
9: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
10: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
11: Ràdio Abrera,
12: Ràdio Abrera,
11: la ràdio del cap de setmana.
4: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
4: i tota la informació.
3: Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet, a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Jurado. La circulació en alta velocitat entre Barcelona, Sants i Girona i Figueres Vilafant s'ha reprès aquest matí després que ja al vespre una incidència en un tren a la Sagrera obligués a tallar la línia d'alta velocitat, evacuar els passatgers i oferir un servei alternatiu per carretera. Adif ha informat que un cop retirat el comboi i reparada la catenària, el servei ja es desenvolupa amb normalitat. Cap a 9:45 de la nit passada, Protecció Civil va informar que el centenar de passatgers que anaven al comboi aturat ja havien estat evacuats amb l'ajuda dels bombers. El tren afectat cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i va quedar aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera. També aquesta passada nit, la circulació de trens a les línies R4 i R7 de Rodalies també ha quedat restablerta de manera alternativa per una de les vies a l'altura de Cerdanyola del Vallès, després de l'atropellament mortal que ahir al vespre havia obligat a interrompre el servei entre les estacions de Montcada i Reixac Santa Maria i Sabadell Sud. I la visita del papa Lleó XIV avui a Madrid es preveu que faci un rècord d'assistència a la missa i processó de Corpus Christi a la plaça de Cibeles. Precisament, riuades de fidels ja han omplert aquest diumenge a l'entorn de la plaça, hores abans de la missa. Recordem que el pontífex arribarà dimarts a Catalunya. Precisament dimarts també hi ha vaga de mestres. Des dels sindicats precisament han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí, ja que a banda de la vaga de mestres i la visita del papa Lleó XIV també hi ha les proves d'accés a la universitat i començaran a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que s'han de desplaçar als centres d'avaluació. I el 14 de juny els sindicats de mestres també volen convocar una gran manifestació a Barcelona per exigir a la Generalitat un canvi en el model educatiu. I anem fins a Tarragona, al Camp de Mart, que serà l'escenari avui de la tercera edició consecutiva de la Festa Solidària Posa't la Gorra. Des de Tarragona Ràdio, Miquel González.
4: L'accés a la festa es fa mitjançant la compra de la gorra solidària, que té un preu de 8 euros i que enguany ha estat dissenyada per l'il·lustrador i artista Joan Turu. El coordinador de la FANOCA Tarragona, Jordi Rodríguez, explica que un dels moments més emotius de la jornada és la lectura del manifest a càrrec d'una família vinculada a la FANOC, que servirà per donar visibilitat a la realitat que viuen els infants amb càncer i els seus entorns.
5: Puja una família. Qui té el protagonisme aquell dia i qui volem que el tingui és la família. Sí que puja acompanyada de les autoritats que ens han recolzat durant tot aquest any, però qui parla és la família explicant la seva vivència d'haver tingut un fill o una filla amb càncer.
4: La gorra solidària es pot adquirir prèviament a la seu de l'entitat a Tarragona a través del web de l'associació o el mateix dia de la festa al Camp de Mart.
3: I més de 200.000 persones han tornat al Primavera Sound en l'edició d'enguany. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
6: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana, realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8 i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. També aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató acollirà el concert d'estiu de fi de curs d'Amb Cor de Gospel. I com cada cap de setmana, diumenge, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
1: Abrera Informació. L'agenda.
6: Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs per devorar llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen, amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 11:45 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la policia local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. i durant tot el matí, de 10 a 2 quarts de 2, a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donasang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i a la Biblioteca Josep Rocaibrós a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins de dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. També recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació, l'agenda.
6: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. En el marc de la Festa Major d'Abrera hi ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins les 9 del mateix dia es podran fer les inscripcions. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: ¿Qué horas son, mi corazón?
10: Hora 23.
11: Te lo dije muy clarito.
12: Permanece a la escucha.
13: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
10: Hora 23.
13: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
10: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
13: A Ràdio Abrera, Hora 23.
14: Ràdio Reloj.
15: 12 de la noche en La Habana.

0: Jazz Club de Nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de Nit.
1: Big Friday on Air.
2: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
1: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. La millor manera de gaudir del cap de setmana. Amb la millor música. Amb tota la informació.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Un motorista ha mort en un accident a la Nacional 2 a Martorell, al Baix Llobregat, aquesta passada matinada. Per causes que encara s'estan investigant, hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme, i a conseqüència d'això, el motorista va morir, un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes. I parlem de la visita del papa Lleó XIV, que ara mateix està a la plaça Fibeles de Madrid, on es preveu que faci un rècord d'assistència durant la missa i processó de Corpus Christi en aquesta famosa plaça madrilenya. Recordem que el pontífex arribarà dimarts a Catalunya. I precisament seguim parlant del Corpus, ja que ens anem a la Garriga, on els carrers del centre d'aquesta població ja són cada cop més plens de flors amb motiu de la confecció de les catifes per celebrar aquesta festivitat. Precisament tenim en directe al company de Ràdio Silenci, Jordi Roig. Bon dia.
3: Bon dia. Des de primera hora del matí, les principals artèries del centre del poble s'han omplert de grups de totes les edats que, plantilla en mà, han anat transformant l'asfalt en una catifa de flors. A hores d'ara, el flux de visitants va en creixement, una jornada que arriba després de 3 dies seguits d'activitats pels carrers de la Garriga, que va viure dijous l'inici amb el primer lluïment de Corpus a càrrec de les entitats de cultura popular, que va ser extraordinàriament dins de l'església a conseqüència de la pluja. Divendres, els carrers de la Garriga es van tornar a omplir amb el pas a carrers nocturn La Pallofa, i dissabte a la nit hi va haver moltíssimes activitats i, de fet, es va allargar la nit amb el concert de la Ludwig Band. A hores d'ara, les catifes del centre estan pràcticament enllestides a l'espera que a la tarda tingui lloc la processó d'un Corpus de la Garriga que es torna a viure com la festa més especial del municipi.
2: Doncs moltes gràcies, Jordi, que passeu un molt bon Corpus. I parlem del secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha negat cap mena de contacte amb el PP per una moció de censura contra Pedro Sánchez. Turull ho ha assenyalat després que tot el que han dit sobre el partit de Puigdemont no entén aquesta proposta i encara menys que l'anunciïn pels mitjans sense abans parlar amb ells. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia. I en successos aquesta passada nit, la circulació de trens de les línies R4 i R7 de Rodalies ha quedat restablerta de manera alternativa per una de les vies de l'altura de Cerdanyola del Vallès després de l'atropellament mortal que ahir al vespre havia obligat a interrompre el servei de les estacions de Montcada i Reixac, Santa Maria i Sabadell Sud. I parlem de l'última nit del Primer Sound, que ha plegat més de 200.000 persones en l'edició d'enguany. The XX i Gorillaz han estat els plats forts d'aquesta mateixa passada nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana, realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8 i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. També aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató acollirà el concert d'estiu de fi de curs d'Amb Cor de Gospel. I com cada cap de setmana, diumenge, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
4: Abrera Informació. L'agenda.
5: Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs Super Devora Llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 11:45 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la Policia Local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. i durant tot el matí, de 10 a 2 quarts de 2, a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donasang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i a la Biblioteca Josep Rocaibrós a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins de dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. També recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. En el marc de la Festa Major d'Abrera hi ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins les 9 del mateix dia es podran fer les inscripcions. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
7: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
4: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM.
8: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.
9: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
10: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
9: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
10: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
9: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
10: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
9: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
11: Entre tots i totes, fem Abrera.
12: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: movement, a feeling, a movement, a feeling, a movement, a feeling, a movement.
1: Jo trio Ràdio Obrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Obrera. Tria-la.

0: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: lentamente por toda la ciudad.
1: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
2: Però on ho veus, tot això?
1: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
2: No.
1: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
2: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
3: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.
1: Ràdio Obrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. El Papa Lleó XIV ha fet una crida avui diumenge a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. I ho ha advertit en la primera missa del seu viatge celebrada en un acte multitudinari a la plaça de la Cibeles de Madrid, que ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones i, segons el govern espanyol, 1,1 milions, davant d'un públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital espanyola. Recordem que dimarts el pontífex arribarà a Catalunya. Precisament dimarts també hi ha vaga de mestres a banda també de les proves de la selectivitat. Precisament des dels sindicats han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves d'accés a la universitat. I seguim amb una altra manifestació, en aquest cas per l'habitatge, que s'està gestant una vaga general convocada per el sindicat de llogateres, que ha fet una macroenquesta. Un 82% dels encastats estaria disposat a secundar aquesta vaga per abaixar el preu dels lloguers. I parlem dels 5 catalans del vaixell Ondius, que han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Segons ha confirmat el Departament de Salut, els afectats van rebre l'alta i dissabte a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. I ens anem fins a Santa Margarida i als Monjos, a l'Alt Penedès, on celebren la tradicional Fira d'Herbes Remellart, que es fa avui al castell de Penyafort. Després de gairebé rebre 5.000 visitants l'any passat, es consolida com un dels esdeveniments de referència a tot Catalunya en la divulgació de coneixements sobre plantes medicinals i remeis naturals. Des de Canal Vinolèrdula, Raimon de Cara.
4: La fira reuneix a parades especialitzades, productors, artesania, entitats i professionals vinculats al món de les herbes remelleres i ofereix activitats durant tota la jornada fins a 8:45 del vespre. El recinte del castell de Penyafort acull també tallers, demostracions i activitats per tots els públics en un entorn patrimonial emblemàtic. La iniciativa compta amb la implicació del teixit associatiu, comercial i gastronòmic local i ve a continuar apostant per la divulgació del patrimoni natural i cultural vinculat a les plantes remelleres i als usos tradicionals del territori.
3: I en successos parlem del motorista que ha mort en un accident a la Nacional 2A a Martorell, a Baix Llobregat, aquesta passada matinada. Per causes que encara s'estan investigant, va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme. I tanquem amb cultura, on més de 200.000 persones han tornat al Primavera Sound en l'edició d'enguany, en un any on hi ha hagut menys participació que l'any passat degut a les pluges de dijous. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Obrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8 i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. També aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató acollirà el concert d'estiu de fi de curs d'Amb Cor de Gospel. I com cada cap de setmana, diumenge, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
1: Abrera Informació. L'agenda.
5: Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs per devorar llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen, amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 11:45 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la Policia Local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. I durant tot el matí, de 10:45 a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Divendres 12 de juny, de 9:00 a 1:00 i de 4:00 a 8:00, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donasang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a 3:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 4:45 a 9:00 i els matins de dimarts i dijous de 10:00 a 2:15 i dissabtes de 10:00 a 2:00. També recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. En el marc de la Festa Major d'Abrera hi ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins les 9 del mateix dia es podran fer les inscripcions. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia, i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
10: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
11: No te quedes atrás
10: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
11: En Top Música Nueva.
10: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
12: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
13: Paso el cap de semana a Radio Abrera.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.
4: I escoltar-te tu.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Adrià Jurado. El papa Lleó XIV ha fet una crida avui diumenge derrotant l'egoisme i la indiferència del món actual. I ho ha advertit en la primera missa del seu viatge a l'estat espanyol, celebrada en un acte multitudinari a la plaça de la Cibeles de Madrid, que ha plegat, segons l'organització, 1.200.000 persones i, segons el govern espanyol, 1.100.000. Davant d'aquest públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques, com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital de l'estat espanyol. Precisament per aquesta visita del papa, que també el dimarts vindrà a Catalunya, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha criticat les declaracions de fa uns dies de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, considerant-les gairebé ofensives, perquè i també ha criticat que l'arcabisbe vegi suficient que el papa utilitzi el català en algunes paraules. A banda del debat sobre l'ús del català en la visita del papa, recordem que el dimarts el pontífex arribarà a Catalunya coincidint amb la vaga de mestres i les proves d'accés a la universitat. Precisament des dels sindicats de mestres han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que han de fer els exàmens. I parlem en plana sanitària, ja que els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu en la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons han confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta i dissabte a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat en general. I parlem en plana política a casa nostra, ja que en una entrevista a La Vanguardia el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, si ho diu Turull, ja haurien contactat amb ells. Turull espera per ara les explicacions de Pedro Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions. I parlem en plana de successos, ja que un motorista ha mort en un accident a la Nacional 2A al Martorell, al Baix Llobregat, aquesta passada matinada. Amb aquesta víctima són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals han sigut motoristes. I parlem en plana cultural i ens n'anem fins al Vendrell, que viu avui la diada de les colles campiones del concurs de castells. Amb la participació dels castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls, la colla joves dels Xiquets de Valls i els nens del Vendrell. L'actuació ha començat a les 12 del migdia al carrer del Doctor Robert i es pot seguir en directe per les televisions locals i per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana, realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8 i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. També aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató acollirà el concert d'estiu de fi de curs d'Amb Cor de Gospel. I com cada cap de setmana, diumenge, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs Super Devora Llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 11:45 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la Policia Local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. I durant tot el matí, de 10 a 2:45, a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les dones del Baix Llobregat amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donasang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins de dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. També recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. En el marc de la Festa Major d'Abrera hi ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins les 9 del mateix dia es podran fer les inscripcions. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
6: Y me pregunto si pudiera ser.
5: Amb tots els èxits del panorama nacional.
6: Quiero

0: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
2: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
1: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
3: Passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: T'agrada la bona música?
1: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
2: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Torna, perdó.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Madrid ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del Papa Lleó XIV.
4: El Pontifex ha oficiat una missa davant més d'un milió de persones a la plaça de la Cibeles en el marc del Corpus Christi.
2: Repassem les altres notícies de la jornada d'Eduard París. Bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
2: I dimarts també és el torn d'aquesta visita del Papa a Barcelona, que també rep el Pontífex. I ho fan un dia marcat del calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents, que tenen jornada de vaga.
4: Les autoritats de la capital catalana han preparat un ampli dispositiu de mobilitat mentre el govern recomana reduir els desplaçaments sempre que sigui possible.
2: I parlem de política, ja que el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez.
4: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció.
2: Moment de repassar la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb un ambient fresc a bona part del territori català i unes nuvolades que eren una miqueta més espesses, més compactes, sobretot a punts de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Però el matí, com diem, ha estat molt estable, molt més assolellat i cada vegada més hem tingut l'arribada de núvols alts i prims, que de fet ens acompanyen aquestes hores amb el creixement de les nuvolades del Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda en aquest sector amb el cel molt més variable. De fet, apareixeran ruixats sobretot a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, que en moments puntuals ho faran amb intensitat. Amb unes temperatures que aquestes hores del migdia es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, tornarem a superar aquesta barrera dels 31 graus a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. I la tarda, com diem, es presenta molt més tranquil·la a la resta del territori català, amb un ambient que cada vegada serà molt més assolellat, sobretot a comarques de Lleida, Tarragona i de Barcelona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
2: I en successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
4: Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
2: I parlem d'esports, ja que el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar el Lucca amb Múrcia per 76-100.
4: Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid.
2: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
6: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
7: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8 i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. També aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, l'auditori del Centre Polivalent del Rabató acollirà el concert d'estiu de fi de curs d'Amb Cor de Gospel. I com cada cap de setmana, diumenge, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
6: Abrera Informació, l'agenda.
7: Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs per devorar llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen, amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 11:45 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la Policia Local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. i durant tot el matí, de 10 a 2 quarts de 2, a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donasang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i a la Biblioteca Josep Rocaibrós a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins de dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. També recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
6: Abrera Informació, l'agenda.
7: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. En el marc de la Festa Major d'Abrera hi ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins les 9 del mateix dia es podran fer les inscripcions. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
8: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
10: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
9: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
11: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera, 107.9, amb tu.
3: Chama, me invito a bailar otra vez. Ay, ¿qué le digo?

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. El papa Lleó XIV ha fet una crida a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. Durant la primera missa del seu viatge a Madrid, el pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i menysprear el seu germà. L'acte a la plaça Cibeles ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones, 1,1 milions, segons el govern espanyol. Davant d'un públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, Lleó XIV ha demanat alimentar la fe i la religiositat per no caure en la temptació de confiar en altres ídols. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital espanyola. I en plana política, en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, segons diu Turull, ja haurien contactat amb ells. Turull espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions. I aquí a casa nostra també els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat general. I en plana de successos, un motorista va morir en un accident a la Nacional 2A a Martorell, al Baix Llobregat, aquesta passada matinada per causes que encara s'estan investigant. Hi ha una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme i a conseqüència d'això el motorista va morir. Es tractava d'un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes. I d'altra banda, una trentena de submarinistes voluntaris han participat aquest matí en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat organitzada pel Centre de Busseig Sublímits forma part d'una campanya per sensibilitzar precisament sobre l'impacte d'aquest residu, que és molt difícil de reciclar. I en els esports, el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar l'UQ amb Múrcia ahir per 76-100. Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics, eliminant el Real Madrid. Avui, tor també pel Joventut, que juga la classificació per aquestes semifinals a la pista del Baskonia. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats a programades a Abrera pels propers dies. Aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8 i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. També aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató acollirà el concert d'estiu de fi de curs d'Amb Cor de Gospel. I com cada cap de setmana, diumenge, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs per devorar llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen, amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 11:45 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la Policia Local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. I durant tot el matí, de 10 a 2:45, a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol «Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció», per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donarsang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins de dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. També recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. En el marc de la Festa Major d'Abrera hi ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins les 9 del mateix dia es podran fer les inscripcions. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 3 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
4: Hola, soy J.C. Randoña.

0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Ràdio Abrera. Èxit sense pauses.

0: esquina. Y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma.
1: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
3: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Obrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. El papalló 14 ha fet una crida a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. Durant la primera missa del seu viatge a Madrid, el pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i

0: menysprea el seu germà. L'acte a la Cibeles ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones. Davant d'un públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, Lleó XIV ha demanat alimentar la fe i la religiositat per no caure en la temptació de confiar en altres ídols. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la ciutat. I en plana política, en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez perquè, si ho fos, segons diu Turull, ja haurien contactat amb ells. Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions. I més política, perquè Jordi Martí Galbis ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per a l'alcaldia de Barcelona. Martí es converteix així, doncs, en el primer precandidat a assolir aquest requisit. Recordem que Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas també han expressat la voluntat de presentar-se a la votació interna de Junts per ser candidat a l'alcaldia de Barcelona a les municipals de l'any vinent. I marxem ara fins a Valls, que torna a celebrar aquest cap de setmana la festivitat del Corpus Christi. La festivitat va comptar ahir a la tarda amb el tomb de vigília dels gegants i nans de la ciutat, i avui serà el torn de l'Eucaristia i la processó. Des de Radio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
1: A 6:45 de la tarda se celebrarà l'Eucaristia a l'església de Sant Joan i en acabar sortirà la professó cap al santuari del Lledó. Hi participaran els nans, els gegants i l'àliga de la ciutat, que enguany estrenarà la seva imatge barroca. Els campaners de Valls també tindran un paper destacat amb tocs manuals de campanes i una pluja de pètals al pas de la professó per l'església de Sant Antoni. D'altra banda, durant tot el matí, diverses entitats han confeccionat les tradicionals catifes florals per diferents carrers i places per on transcorrerà la processó.
0: I en els esports, el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar l'UCA amb Múrcia per 76-100. Avui torna el Joventut, que a les 7 de la tarda es juga la classificació a la pista del Baskonia. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8, i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i, per a més informació, podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. També aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, l'auditori del Centre Polivalent del Rabató acollirà el concert d'estiu de fi de curs d'Amb Cor de Gospel. I com cada cap de setmana, diumenge, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs Super Devora Llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 12:45 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la Policia Local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. I durant tot el matí, de 10 a 13:45, a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donarsang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins de dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. També recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. En el marc de la Festa Major d'Abrera hi ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins les 9 del mateix dia es podran fer les inscripcions. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
6: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
3: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
6: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
8: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
9: Siguis on siguis, Ràdio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioabrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Abrera, amb

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: El cap de setmana a Ràdio Abrera, marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. El pavelló 14 ha fet una crida a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. Durant la primera missa del seu viatge a Madrid, el pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i menysprear el seu germà. Lleó també ha demanat a Espanya que mantingui la religiositat mostrada des de temps passats.
3: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana. Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy.
2: L'acte a la plaça Cibeles ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones i la celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital espanyola. I en política, aquí a casa nostra, en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, segons ha dit Turull, ja haurien contactat amb ells. Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions. I més política, Jordi Martí ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per a l'alcaldia de Barcelona. Martí es converteix així en el primer precandidat a assolir aquest requisit. Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas també han expressat la voluntat de presentar-se a la votació interna de Junts per ser candidat a l'alcaldia de Barcelona a les municipals de l'any vinent. I en salut, els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat general. I d'altra banda, l'Ska.punk Fest de Tàrrega ha cancel·lat els últims concerts previstos per la propera matinada després que dos dels assistents fossin traslladats a un centre hospitalari. Tot i la suspensió de l'actuació de grups i el tancament del recinte del festival, passada la mitjanit, l'organització ha mantingut, això sí, oberta la zona d'acampada. I en els esports, victòria de Marc Márquez al Gran Premi d'Hongria de motociclisme. El pilot de Cervera suma així la primera victòria de la temporada. Per la seva banda, en handbol, recordem que a hores d'ara comença la final de la Copa del Rei entre el Barça i el Bidasoa. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8 i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. També aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, l'auditori del Centre Polivalent del Rabató acollirà el concert d'estiu de fi de curs d'Amb Cor de Gospel. I com cada cap de setmana, diumenge, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació. L'agenda.
4: Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs per devorar llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen, amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 11:45 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la Policia Local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. I durant tot el matí, de 10 a 13:45, a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol «Conèixer i afrontar les violències masclistes avui», de la manosfera a l'acció per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donasang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins de dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. També recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. En el marc de la Festa Major d'Abrera hi ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins les 9 del mateix dia es podran fer les inscripcions. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: ¿Qué hora son, mi corazón?
7: Hora 23.
8: Te lo dije muy
9: clarito. Permanece a la escucha.
7: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
10: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
11: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
12: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
13: Big Friday on Air.
14: Que alguien saque a bailar a la morocha.
15: Ya no sonríe más, se arregla todo.
13: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
16: Oh, I'm done hiding, now I'm shining like a party.
13: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera.
17: A Ràdio Abrera.
18: A Ràdio Abrera.
13: Ràdio Abrera,
19: Ràdio Abrera,
13: la ràdio del cap de setmana.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera, la ràdio de referència gràcies a tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. El papalló 14 ha fet una crida a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual durant la seva primera missa del viatge a Madrid. El pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i al mateix temps menysprear el seu germà. L'acte a la Cibeles ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la ciutat. D'altra banda, el primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha lamentat avui que el papa només es reuneixi amb víctimes de perfil baix durant la seva visita a l'estat. I la policia local de Blanes ha detingut un home com a presumpte autor d'un incendi que ha afectat l'antiga panificadora de l'empresa Safa, situada als afores del municipi. Les flames han afectat aproximadament 800 metres quadrats de zona forestal. El foc ha quedat controlat i extingit cap a les 4 de la tarda. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Acabem aquest cap de setmana que ha estat estable aquí a Catalunya amb un diumenge al matí que han tingut la presència abundant de molts núvols als íprims i una tarda que ha continuat sent molt tranquil·la. Això sí, creixement de nuvolades al sector del Pirineu i Prepirineu i unes temperatures que s'han enfilat per sobre dels 30-31 graus al Pla de Lleida, a la Vall de l'Ebre i també avui a la comarca del Bages, Artés o Sant Salvador de Guardiola hem registrat valors per sobre dels 31 graus. Acabem, doncs, aquest cap de setmana com diem que ha estat molt estable i demà dilluns començarem a

0: aquesta nova setmana amb un matí radiant, amb un cel molt net a núvols i a partir de la tarda una altra vegada aparició de ruixats, sobretot a comarques com el Ripollès, la Cerdanya o també a la Garrotxa. Temperatures que pujaran lleugerament. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona setmana.
1: I d'altra banda, els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat general. I tanquem amb els esports en motociclisme. Victòria de Marc Márquez al Gran Premi d'Hongria. El pilot cerverí aconsegueix així la primera victòria de la temporada a MotoGP. I en bàsquet, el Barça jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar l'UQ amb Múrcia ahir per 76-100. Avui torn pel Joventut, que juga la classificació a la pista del Baskonia. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8 i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. També aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató acollirà el concert d'estiu de fi de curs d'Amb Cor de Gospel. I com cada cap de setmana, diumenge, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs Super Devora Llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen, amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 12:15 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la Policia Local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. I durant tot el matí, de 10:15, a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donasang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 a 2:09 i els matins de dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2. També recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. En el marc de la Festa Major d'Abrera hi ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins les 9 del mateix dia es podran fer les inscripcions. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. De la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia, i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència. Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
1: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
2: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
1: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
3: Ajuntament d'Abrera.
4: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. El Papa Lleó XIV ha fet una crida a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. Ho ha fet durant la seva primera missa del seu viatge a Madrid, on el pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i menysprear el seu germà. Lleó també ha demanat a Espanya que mantingui la religiositat mostrada des de temps passats. L'escoltem.
3: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana. Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy.
2: L'acte a la Cibeles ha aplegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones i la celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns dels carrers del centre de la capital. D'altra banda, el primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha lamentat que el Papa només es reuneixi amb víctimes de perfil baix durant la seva visita a l'Estat. I en plana de successos, la policia local de Blanes ha detingut un home com a presumpte autor d'un incendi que ha afectat l'antiga panificadora de l'empresa Safa, situada als afores del municipi. El foc s'ha iniciat poc abans de les 3 de la tarda i ha obligat a desplegar 4 dotacions de bombers i diverses patrulles policials. Les flames han afectat aproximadament 800 metres quadrats de zona forestal. El foc, però, ha quedat controlat i extingit cap a les 4 de la tarda. Donem ara un cop d'ull al trànsit, perquè a hores d'ara, a banda de les habituals retencions als diferents punts d'entrada a Barcelona, hi ha un parell de carreteres tallades, per una banda la C-17 a Aiguafreda en sentit Barcelona i per l'altra la T-11 a Reus en sentit Tarragona, totes dues a causa d'accidents. I en plana política, Jordi Martí Galbis ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per optar a l'alcaldia de Barcelona. Martí es converteix així en el primer precandidat a assolir aquest requisit. Recordem que Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas també han expressat la voluntat de presentar-se a la votació interna de Junts per ser el candidat a l'alcaldia de la capital catalana a les municipals

0: de l'any vinent. I en els esports, victòria avui de Marc Márquez al Gran Premi d'Hongria de motociclisme. El pilot de Cervera suma així la primera victòria de la temporada a MotoGP. En handbol, el Barça fa uns moments s'ha imposat en la final de la Copa del Rei, la 13a consecutiva per a la secció, després d'imposar-se al Bidasoa d'Irun per 37-17. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8 i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. També aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, l'auditori del Centre Polivalent del Rabató acollirà el concert d'estiu de fi de curs d'Amb Cor de Gospel. I com cada cap de setmana, diumenge, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
2: Abrera Informació. L'agenda.
3: Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs per devorar llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen, amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 11:45 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la Policia Local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. I durant tot el matí, de 10:45, a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donasang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a 2:45 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 9:45 a 9:00 i els matins de dimarts i dijous de 10:00 a 2:45 i dissabtes de 10:00 a 2:00. També recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
2: Abrera Informació. L'agenda.
3: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. En el marc de la Festa Major d'Abrera hi ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins les 9 del mateix dia es podran fer les inscripcions. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
1: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
3: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
4: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
3: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: A cau d'orella em deies suau. Des dels teus anys viscuts

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. El papa Lleó XIV serà el primer que oferirà un discurs al Congrés dels Diputats. Ho farà a l'Equador d'un viatge en què ha contraposat la fe i l'acció de l'Església als plantejaments identitaris que poblen el món de fantasmes i enemics. La seva visita ha obligat els partits a fer un alto el foc momentani en el dia a dia de la crispació. A l'acte històric d'aquest dilluns hi assistirà tota la plana política i institucional de l'Estat, inclosos el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els portaveus dels partits independentistes, però també hi haurà absències com la de l'expresident Zapatero o les de Podem i el BNG. I la ciutat de Barcelona ha fet un homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia avui fa just 100 anys, amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via just a l'alçada del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. La descoberta de la placa es fa en el marc de l'any Gaudí i a les portes d'una setmana clau, com bé sabem, marcada per la visita a Catalunya del papa Lleó XIV, que procedirà a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I parlem també de mobilitat. Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Caldés i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja. El pas alternatiu de transport per carrer, això sí, es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I un apunt polític. Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, segons Turull, ja haurien contactat amb ells. En cultura, els castellers de Vilafranca han descarregat el 4-9 amb folre i agulla més matiner de la història en la Diada de les Colles Castelleres Campiones del concurs de castells, celebrada avui al Vendrell. Els Verds també han fet el 3-9 amb folre, el 4-9 amb folre, i han rubricat la jornada amb el Pilar de 8 amb folre i manilles, tancant una actuació extraordinària amb dos games extra. I en els esports, ara mateix en joc, el pas a les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet entre el Joventut i el Bascón, i el descans 38-41 favorable als badalonins. En futbol, l'Europa queda fora del play-off d'ascens a segona divisió després de la derrota a la pròrroga per 3-2 davant del filial del Celta. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: L'agenda, amb Benavent Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8, i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal, i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. I com cada cap de setmana, diumenge, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs per devorar llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 12:45 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la Policia Local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. I durant tot el matí, de 10:45, a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol «Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva». Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donasang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins de dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. També recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. En el marc de la Festa Major d'Abrera hi ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins les 9 del mateix dia es podran fer les inscripcions. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
1: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
0: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
2: Passa el cap de setmana a Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Ràdio Obrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Lleó XIV serà el primer que oferirà, el primer papa que oferirà, com diem, un discurs al Congrés dels Diputats. Ho farà a l'Equador d'un viatge en què ha contraposat la fe i l'acció de l'Església als plantejaments identitaris que poblen el món de fantasmes i enemics. La seva visita ha obligat els partits a fer un alto al foc momentani en el dia a dia de la crispació. A l'acte històric de demà hi assistirà tota la plana política i institucional de l'Estat, inclosos el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els portaveus dels partits independentistes, però també hi haurà absències com la de l'expresident Zapatero o les de Podem i el BNG. I d'altra banda, la ciutat de Barcelona ha fet un homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Avui fa just 100 anys amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'alçada del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. I canviem de tema, les catifes de flors han tornat a ser les protagonistes del Corpus Christi a Sant Cugat del Vallès. Desenes de voluntaris han confeccionat avui 165 metres de catifes als voltants del monestir, 50 metres més que l'any passat, per preparar el recorregut de la tradicional processó del Santíssim. Des de Cugat Mèdia ens ho explica Sergio Morales.
4: Enguany, però, la celebració ha tingut una mirada especial cap a la visita que el papa farà la setmana vinent a Barcelona. Diverses catifes han incorporat els colors del Vaticà, el groc i el blanc, i també el lema de la visita, el seu, la mirada. Mossèn Emili Marlès és el rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià.
5: També és una alça de mirada cap a Jesús, però una alça de mirada també cap a les persones que més ho necessiten, no? que també hem d'aixecar com els ulls del mòbil per veure les dificultats que estan passant persones, i per això sempre Corpus està molt lligat a Càritas, perquè la col·lecta d'avui, que és una col·lecta especial, va tota per Càritas.
4: Després de l'ou com balla i la confecció de les catifes, la jornada ha culminat amb la missa solemne, la processó sobre les catifes i una ballada ja tradicional dels geganters de Sant Cugat.
3: I un apunt polític, la periodista i diputada de Junts al Congrés, Pilar Calvo, ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per a l'alcaldia de Barcelona. Es converteix així en la segona precandidata a assolir aquest requisit després que l'actual president del grup municipal de Junts, Jordi Martí, hagi anunciat aquest matí que també havia aconseguit els avals. I en els esports, el Joventut es classifica per a les semifinals de la Lliga CB després de guanyar el Baskonia per 88 a 96. Els badalonins s'enfrontaran ara al València Bàsquet. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música. Ràdio Obrera. Que practico esport. Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte. Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu. Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: T'agrada la bona música?
1: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Lleó XIV serà el primer papa que oferirà un discurs al Congrés dels Diputats. Ho farà a l'Equador d'un viatge en què ha contraposat la fe i l'acció de l'Església als plantejaments identitaris que poblen el món de fantasmes i enemics. La seva visita ha obligat els partits a fer un alto al foc momentani en el dia a dia de la crispació. A l'acte històric d'aquest dilluns hi assistirà tota la plana política i institucional de l'Estat, inclòs el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els portaveus dels partits independentistes, però també hi haurà absències com la de l'expresident Zapatero o les de Podem i el BNG. I la ciutat de Barcelona ha fet un homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Avui fa just 100 anys, amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, precisament a l'alçada del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. La descoberta de la placa es fa en el marc de l'any Gaudí i a les portes d'una setmana clau marcada per la visita a Catalunya precisament del papa Lleó XIV, que procedirà a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I en mobilitat, Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Caldés i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I en política, la periodista i diputada de Junts al Congrés, Pilar Calvo, ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per a l'alcaldia de Barcelona. Calvo es converteix així en la segona precandidata a assolir aquest requisit després que l'actual president del grup municipal, Jordi Martí, hagi anunciat aquest matí que també havia aconseguit els avals. I en els esports, el Joventut de Badalona es classifica per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el Baskonia per 88-96 gràcies a una gran actuació de Ricky Rubio, autor de 23 punts. Els badalonins s'enfrontaran ara al València Bàsquet. A l'altra semifinal també hi haurà un representant català, ja que el Barça s'enfrontarà amb el Tenerife. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
3: i tota la informació.
0: Ràdio Abrera.
4: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera non-stop. Stop, stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.
1: Les nits s'omplen de música a Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

les nits s'omplen de música a Ràdio Abrera.

0: suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: jo l'únic que vull és que te piris, que te piris, que te piris. Pira't, pira't, pira't, puto, pira't.
1: Ràdio Pera, la música que t'agrada, t'agrada.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
2: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Ràdio Abrera, són les dues.
2: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: és hora 100% música. 100% energia. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Busquet.
2: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
0: Conecta a Radio Abrera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM